mon amour. Je te veux

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Bon estiu a Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

una fulla en els teus cabells.

no és lo mateix. El temps m'ha fet predecible, franc, i més sensible cap en els defectes.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

Si els teus ulls negres de nit m'han mostrat meva existència, si el teu cos forma nit,

I've got. Buns on. En els cossos que t'hagueren. Els llurs carats. Els llurs dits. Les llurs pells.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

El sol em va dir acosta't amb mi, nano, pilla't un bano i posa't barrano. Surt del casoplón, és on de llum et sano, ni bourbon ni ron, ni Dom Perignon, que va només ser l'impuls de veure el mar a prop i sentir com

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

classe autòctona amb pas propi. Ceses polítics a Reykjavik, la saga continua fins la perla. Sol, Tahrir, sintagma no és soft porn. Bullirà la mar de Ceuta, Hebron.

amb el Dexeomos mundial. Abatint governs com a llaus del Kilimanjaro. Acampar és cobert ales, glaceres rúniques d'Iubi de Gava. Cal implementar-ho, un mistola paulista i Pompei al Vesuvi. Sobre mare forta de Cova Negra.

ràpidament em boteu foc. Soc valencià, soc valencià. I amb una capsa de cartró, si no es molestia pels amics, fiqueu-la.

al mateix temps aprendre a viure, conèixer coses i més coses, per la propera canso a fer. Porteu-me al coll, que és el meu poble, i allà on comença el barranc del cim, prop d'un romer deixat.

alçaré els ulls i entrant pels peus. Arribaré fins al seu cor, res de adeus ni de records. Vaig de vacances, vaig de vacances. Qualsevol dia impensat,

que se trenqui el silenci, que no es mereixi el demà. Si hem de treure rocs d'una terra de foc, que sigui per a sembrar una esperança tan volguda. Si hem de cantar junts

si hem d'esborar el mal i descuidar les penes, que vinguin com de pals, nos en sabrem desprendre. Si som tan pobres avui, per què quedar-ho sempre?

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Radio Arrels amb tu tot l'estiu. Radio Arrels.

it's a hollow log for a heart with no blood in its veins.

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Una dorsal anticiclònica és de nou sobre la Catalunya Nord i la conseqüència és que no n'hem acabat amb la calor. Els núvols són alts i mitjans i la diferència amb ahir és que tornen a tramuntana per alternança, tot i això de força mitjana. La temperatura és alta i probablement s'enfilarà cap amunt al cap de setmana. 21 a Font-rabiosa, 23 a Llívia, 20 a Planès, 27 a Taurinyà, 29 a Illa, Trullàs, Estagell i el Boló, 27 al Cap de Biara i 26 a Montferrer. Avui és Sant Agustí. Ni olla sense sagí, ni taula sense vi, ni sermó sense Agustí. El 28 d'agost de 1927 va néixer l'escriptora rossellonesa Renata Laura Portet. El 28 d'agost de 1963, Martin Luther King llegeix el seu històric discurs I Have a Dream.
5: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.
3: Una hora 100% en català.
2: Radio Arrels.

està al servei dels ciutadans. La servilia està al ciutell dels ciutadans. La ciutadia està al polei dels cerdatans. La policia està al ciutell dels cerdatans. L'estudiantia està al polei dels servimans.

La ciutadia està al vermell dels tincerdans, la liposia està al vermell dels tausidans, l'oligarquia, un, dos, tres, salta pagès, que no ha estat res.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Charles, tinc 8 anys. M'agrada l'estiu perquè podem anar de vacances.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Bon estiu a Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Ramon Bal.
0: Enric Balaguer. Continuem la nostra sèrie amb el Pau Casals, la vida de Pau Casals, i avui parlem especialment de l'exili de Pau Casals amb algú que el coneix bé, aquest exili, que fins i tot l'ha viscut, és en Ramon Gual. Ramon Gual, bon dia.
1: Sí, bon dia.
0: Ramon, com comença l'exili de Pau Casals a Prada? Fem un petit retorn enrere. Comença la Guerra Civil el 18 de juliol de 1936. A partir d'aquest moment, la vida de Casal és d'haver una mica complicada.
1: Sí, la guerra durarà 3 anys, del 36 al 39. Però hi va haver, de bon principi, gent que van ser més exposades i amenaçades que d'altres. I Casals era una d'aquestes persones. Per tant, en un moment donat, abans del final de la guerra, ja van aconsellar certes persones del seu entorn de què se n'anés, de què marxés. I li proposaven, sobretot, de marxar a Amèrica del Sud. Li proposaven de marxar a Amèrica del Sud, on molts països el volien acollir, això. Però ell no va voler marxar. No va voler marxar i va venir una primera vegada a l'exili a Prada, abans del 39, per mirar una mica quina era la situació i per veure també gent que ell coneixia i que vivien ja a Prada per altres raons. I finalment no es va decidir a quedar-se i se'n va tornar al sud. Però després, quan la guerra es va anar endinsant cap a dintre, l'any 39, el mes de gener, febrer, març, que són els 3 mesos terribles de la fi de la guerra i de l'exili total i complet de la gent que tenen de fugir, Casals en aquell moment va pensar que era el moment de marxar. I quan va pensar que era el moment de marxar, va tornar a Prada. Va tornar a Prada perquè hi tenia ja amics que hi eren, i que era, perquè a Prada, cal explicar, potser, no ho sé,
0: sí, sí,
1: hi havia famílies que tenien un peu de cada costat. Hi havia famílies com, per exemple, la família Martí i Cros, que ell era de Prada i ella era de Barcelona, com la família de La Fabrega, com els Pams, com tota una sèrie de gent que tenien peu un costat i peu de l'altre. I la casualitat va ser que quan Casals va marxar a l'exili, amb tota la riuada de gent que van marxar a l'exili, ben entès, pel camí, es va trobar amb molta gent que el coneixien o que també ell coneixia. I una de les persones que va trobar era la família Arnau, que era diputat i que era cunyat d'una família que tenien casa a Prada. I com que no sabien on anar a parar parlant de Prada tot això, doncs amb aquesta família van venir, els hi va dir, l'Arnau els hi va dir: jo tinc les claus d'una casa a Prada del meu cunyat, si voleu, veniu.
0: També se diu que va anar a París en un primer temps, i també es parla d'un que va intentar d'anar a les Amèriques.
1: Casals primerament va venir a Prada, després va provar de marxar a París, va provar de marxar a Montpellier i va provar d'anar a Mèxic, a Amèrica del Sud. I quan van anar a prendre el vaixell per anar a Amèrica, els alemanys van endinsar el vaixell i doncs, per tant, se'n van tornar després, tornar cap a Prada.
0: I al final quan va arribar a Prada?
1: Llavors, al final va arribar a Prada durant els mesos de març, abril del 39, i quan va arribar a Prada va estar alguns dies a casa d'aquest amic que t'he dit, la família Arnau, que tenien les claus de la casa de Gelsen, perquè eren cunyats.
0: On es troba aquesta casa?
1: És la casa actual encara de Prada, de l'Ajuntament de Prada, on hi ha el pàrquing, és la casa de Gelsen, bé, amb el carrer de l'hospital allà. Uh-huh. Llavors, ell va anar allà i s'hi va estar 15 dies, 3 setmanes, quan va veure que la cosa s'embolicava, que no podia marxar, que Amèrica del Sud no hi podia anar, llavors es va decidir i va llogar habitacions al Gran Hotel de Prada. Però va llogar habitacions al Gran Hotel de Prada també perquè tenia tota una sèrie d'amics que l'atabalaven, que si podien fer alguna cosa per ells, perquè seria llarg d'explicar, ningú tenia... Aviam, la gent que van passar a l'exili, hi ha algunes categories, és molt diversa la gent, però hi ha algunes categories. Hi ha la gent que tenen papers per passar, és a dir, passaport, papers en regla i que poden passar sense cap problema. Hi ha gent que no tenen papers. Els que no tenen papers els agafen i els tanquen en els camps de concentració d'Argelès, del Barcarès, allà on sigui. La gent que tenen papers passen la frontera i van allà on volen. D'aquesta categoria de gent que tenen papers hi ha dues categories: els que saben on anar i els que no saben on anar. I d'aquesta gent encara hi ha una altra categoria: qui té diners i qui no en té. En Casals resulta que era un dels únics que tenia diners, perquè en aquell moment en Casals ja pràcticament era acabat la seva carrera d'artista, de músic. Per tant, té diners a França, té diners a Anglaterra, té diners a Suïssa, té diners una mica per tot arreu, té pas aquest problema de diners, ell. Però té un, a part de tenir alguns diners, té una consciència. I llavors, en aquest moment, quan passa la frontera, hi ha molta gent que l'atabalen perquè, un, no tenen diners, encara que hagin tingut els papers per passar; dos, no saben on anar. Llavors va acollir al Gran Hotel de Prada tota una sèrie de gent que ell coneixia, que el coneixien però que ell també coneixia, i és així que va acollir la família Alavedra, en Francesc Pujols, en Josep Maria de Sagarra, en fi, vaig passar a fer la llista de tota la gent que va acollir, n'hi ha molts. Els uns s'hi quedaven una setmana, els altres s'hi quedaven 15 dies, els altres s'hi van quedar més d'un any, i els Alavedra s'hi van quedar 10 anys.
0: Amb la gent de l'Ajuntament de Prada o del festival s'havia fet un circuit de les cases, dels llocs que va ocupar Casal. Quin és cronològicament aquest circuit, podríem dir?
1: El que jo sé, quan va arribar, la primera casa va ser a casa dels de Gelsen, al carrer de l'hospital. D'aquí va provar de llogar un pis en la carretera general, però s'hi va estar poc temps, i d'aquí va anar al Gran Hotel. I és el Gran Hotel on es va quedar més temps, fins que després del Gran Hotel va anar a parar a la Vila Coleta. Però va anar a parar a la Vila Coleta al cap d'un temps, ja, eh? És a dir, en un moment on la majoria de la gent que ell havia acollit, excepte la família Alavedra, s'havien ja entornat. És a dir, Francesc Pujols va tornar al sud. Josep Maria de Sagarra va tornar al sud. Alexandre Plana va morir a Banyuls. Rafael Moragues se'n va anar a França endins. És a dir, que la gent van tenir després un camí, cada un va tenir el seu camí. Ell va quedar en aquell moment sol a l'hotel amb la família Alavedra. I és amb la família Alavedra que va llogar ell en Casals, perquè era ell que pagava, la Vila Coleta, i a la Vila Coleta els Alavedra s'estaven a baix i ells estaven al primer pis. I aquí, a la Vila Coleta, s'hi van estar fins que els Alavedra van marxar al sud. És a dir, quan en Franco va obrir la frontera, l'any 47, l'any 48 se'n van anar. I llavors, en aquell moment, en Casals i la seva companya, la senyora Capdevila, van anar a llogar la casa que actualment és el Museu Casals de la Música, és a dir, la consergeria de Can Troà, allà. Mm-hmm. Que és allà on van viure fins a l'any 55, que va morir la seva companya, la Fresquita Capdevila. I llavors, en aquell moment, va arribar la Martita i se'n van anar un temps a viure a Molitx, els banys de Molits, que els hi van oferir unes dones belgues que hi havia allà, els hi van oferir un pis a Molits, s'hi va estar un temps, i després la Martita el va convèncer, per raons també que són llargues a explicar, que tenia de marxar i se'n van anar a Puerto Rico.
0: Bé, d'això en parlarem més endavant. Doncs parlem d'aquesta casa que es troba a la cantonada del que és avui l'avinguda Pau Casals, és a dir, la ruta que puja a Codalet i a Sant Miquel de Cuixà, i també la ruta de Rià.
1: Primer la ruta de
0: Rià,
1: la
0: Vila Coleta,
1: i després la consergeria de Can Troi,
0: que avui han batejat aquesta casa Can dels Ocells, en homenatge a Pau Casals. Era la vuitena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Ramon Gual.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Sasha, tinc 9 anys, m'agrada l'estiu perquè m'agrada em banyar a la piscina.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Joan Moré, nascut a Ribes Altes el 1922, va morir el 2008. De formació autodidacta, va treballar tota la vida al camp i a la vinya. És d'aquest fort lligam a la terra que ha extret la força poètica. Molt inspirat per Jordi Pere Cerdà, Moré ha escrit poesia i contes en gran part inèdits. Fou corresponsal de l'Independent a Ribes Altes, on el seu to lliure i crític no era pas sempre del gust del diari que el va cessar. Ha publicat els reculls Defensa i pèrdua d'Alta Riba el 1973, Ribes Altes fa temps el 1976, Bestiari i bestieses el 1979 i Coloms entorn el 1982. Gisela Bellsolà li va musicar 8 poemes en el disc Salut amb poesia. Teresa Rebull també va posar música a la seva lletra, com el grup La Gram, de Ribes Altes, com Moré, amb la cançó Lídia, un dels èxits de l'àlbum Història d'en Pep, l'any 1977. Del recull La Terra, bremes còsmiques, anem a bramar el món. El món sencer, els mossecs de les meves tisores. Cada vall ens fa l'ofrena d'un vinyar sumptuós. Cada torró ens descobreix la vinya regalada, regalimant de mel daurat. Cada cep és una frontera menjada, esborrada per la joia incommensurable d'insaciables estisores tallant sempre endavant. Bramem els aires, ocells sense repòs. L'àguila deixa caure la seva presa per embriagar-se al suc dels rims de nostre do. Bramem l'oceà, bramem tots els mars, i tots els peixos venen a mamar el suc de les vinyes marines, pujant vers nosaltres, els vinyaters del món. La balena, amb una boca com un trull, aprofita la gegantíssima collita i fins i tot la sardinyola, qui donarà a la pròxima sardinada el gust diví del vin. Havent desat les tisores, hom s'afanya pel premsar. Tothom s'afanya a la premsa. Una premsa pujant alt dins el cel, meravellosa torre de Babel. A baix raja la sang del rim, omplint l'ample llit d'un riu. Musclos i punys tibats, dents serrades, hom deixa cantar els encunys, clic, clac, dits també quinyols o patotes, qui ballen amb un catric-catrac joiós. Hom deixa rajar, hom deixa cantar. Entre dues feines, hom brema les noies dins un devessall de goig per les bremes de demà. Hom deixa rajar, hom deixa riure. Hom és en plena vida. Hom deixa riure, hom deixa plorar.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
4: Ràdio Arrels. A Banyuls dels Aspres,

i ens mulli el cul l'aigua salada. Que a mi ja no m'importa res si us tinc a prop de matinada.

que algú s'immoli en nom de Déu, que pugi el preu de l'esperança. Que al mar ni actínies ni corballes

podcast.

Waka, waka, waka.

0: allà on tu veus lo desert, eixams de mons formiguegen.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 9.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: En Jaume Ferrer es va acostar al penya-segat i a la llunyania va mirar el vent que s'afablia. Les onades eren menys nombroses, però la marejada colpejava encara amb força els peus del precipici. Era el moment ideal per pescar un llobarro. Amb precaució, es va enfilar senda avall. Es tractava d'un camí desconegut per a la immensa majoria de la gent i totalment imperceptible des de dalt. Va ser un jubilat que li va ensenyar, un amic per al qual havia feinejat a casa seva, ja que en Jaume era paleta. Això sí, abans que la jubilació no se l'endugués amb gana, com ell deia. Va començar el descens amb el sarró a l'esquena i el bastó a la mà, assegurant-se sobre les nombroses preses que havia cavat ell mateix a la roca per tal de fer el camí més segur. A mig camí, les gavines es van posar a cridar mentre volaven al seu voltant. No passava gaire lluny dels seus covers, però en ple hivern això no feia tema res. A la primavera, quan aquestes covaven, ja havia rebut més d'un cop de bec. El temps era esplèndid, com gairebé sempre que la tramuntana amainava. Finalment, va arribar a la plataforma situada a uns 3 metres per damunt del nivell del mar. Des d'allà podia llançar el seu peix artificial i fer-lo nedar com una anxova embogida. Els llobarros que voltaven pels paratges no li farien més d'un mos. Va preparar acuradament tot el seu material, verificant una vegada més els nusos del fil de niló i justament abans de llançar es va agenollar i va escorcollar l'aigua. A la seva esquerra, un cos semblava immobilitzat, però no va poder identificar-lo d'immediat, degut a una gran onada que el va engolir i l'escuma de la qual va arribar fins a la plataforma. Va tornar a mirar i llavors va renegar. Sí, era el cos d'una dona vestida amb una faldilla. Instintivament va fer una llada al seu voltant. Des de la Guerra Civil Espanyola, en Jaume, que aleshores tenia 14 anys, es va allistar a les files de la CNT i de Guadalajara. A Mauthausen havia pagat un preu massa car per poder ensumar possibles embolics quan aquests es creuaven pel seu camí. Semblava que estigués tot sol. A correcuita, va recollir el seu material de pesca per iniciar la fugida del penya-segat. Calia fotre el camp el més aviat possible. Aquest cadàver podia portar mala sort. Mentre pujava, es va dir que potser algú podia haver-lo vist anant cap allà. Havia vingut a peu i no s'havia creuat amb ningú. Però mai se sap. Potser caldria prevenir la policia des de la cabina del port. Ho faria de forma anònima. Almenys, així podria defensar la seva bona fe si la policia topava amb ell per interrogar-lo. Si hi havia res que en Jaume detestava per damunt de tot, era haver de respondre a les preguntes de la bòfia. Abans d'arribar a dalt, al moment de pujar el terraplè que dominava el mar, vora la carretera, va remarcar un petit objecte que brillava amagat entre les herbes. Va allargar el braç i el va agafar. Era una cadeneta amb una petita placa. Alguna cosa estava escrita, però sense ulleres no podia llegir-ho. Se la va guardar a la butxaca i va apressar el pas cap a Port Vendres. Quan va arribar a la cabina telefònica, va dubtar un moment, tot i que no hi havia ningú. Per sort, l'activitat portuària s'havia vist reduïda aquell mateix dia i aquell indret de la zona tècnica estava aïllat. Finalment, es va decidir a marcar el 112. Quan va sentir que despenjaven, ell va dir...
1: Hi ha una dona morta a la punta del Capbiar, al peu del penya-segat.
0: Va penjar i es va allunyar ràpidament, havent oblidat la cadeneta a la butxaca de la seva caçadora. En Paul Feder va demanar una cervesa a en Jauet, el cambrer que treballava darrere el taulell del bar, mentre obria el paquet que havia anat a recollir a l'oficina de correus. Suzanne, la seva filla adoptiva, li havia enviat un regal de Nadal acompanyat d'una carta. Vivia a Barcelona, on estava acabant els estudis de dret internacional. Després d'haver llegit la carta, molt dolça, però on aprofitava per recordar-li que el segle XXI havia arribat i que calia familiaritzar-se d'una vegada amb els telèfons mòbils. Va obrir el paquet i va treure l'artefacte, Per un moment es va preguntar què en faria d'allò. En Jauet se'l mirava somrient.
2: Au, vinga, no t'estaràs tornant un postmodern, oi?
3: Ai, mira, no m'amoïnis, que saps com funciona això.
2: Et cal un abonament o una targeta? Espera't un moment, vaig a servir això a la terrassa, torno i t'ho explico.
3: No cal. Ja tornaré. He d'anar a comprar unes quantes garotes.
0: Va pagar la seva consumició i va anar moll avall, on acabava d'amarrar en Loïc, el pescador que atrapava les millors garotes del Mediterrani. Les venia directament des del seu vaixell. Aquest hivern estaven particularment plenes, tota una delícia amb una copa de vi blanc de coll lliure i una barreta de pa ben cruixent. Acostant-se al vaixell, va descobrir que alguna cosa no rutllava bé. En Loïc no havia preparat encara la seva paradeta. Estava discutint amb un home d'una certa edat quan aquest va girar-se de sobte i va ensopegar amb en Pol. Va marxar fet una fúria i sense demanar excuses.
3: Escolta, quin tipus més antipàtic. Tens problemes, Loïc?
4: Adéu, Pol. Mira, no me'n parlis. Des d'aquest matí que tot va malament. Tenia una cita amb un científic que m'ha plantat i ara aquest vell m'arrambula perquè no sé què se n'és fet.
3: Ets en la recerca, ara?
4: Bé, de tant en tant, pesqui calques musclos per un laboratori privat, quelcom relacionat amb el nuclear. I crec que la darrera mostra els ha pas agradat gens ni gota. Aquest mateix matí me volien veure. Noves excuses per pas me pagar.
3: Caram, tu. Per cert, què en tens de garotes?
4: No, i a més aquests malparits m'han fet perdre tot el matí.
0: Ja marxava quan en Loïc el va cridar.
4: Espera-te, tinc una cosa que t'interessarà. D'una petita cistella de Nilú va saia una pedra ben estranya, provent del rec. Ja sabes, la falla que hi ha davant del Cap de Creus. La va aconseguir un col·lega meu. Se li va enganxar en el seu filat que remuntava.
3: Doncs sí que és ben estranya i pesa força. Que en tens les coordenades?
4: Sí, aquí les tenes.
0: Li va donar un paper a en Pol amb les indicacions del GPS.
3: Fantàstic, m'ho penjaré a la paret.
0: Travessant els molls per arribar al seu vaixell, en Pol va veure el vell que l'havia empentat abans. Estava conversant amb una dona rossa que semblava sorpresa per les explicacions. Semblava enfadada. Aquest home havia de ser del tot insuportable. En Pol vivia en un vaixell, una vella goleta restaurada amb la qual feia viatges xàrters durant l'estiu. No obstant, a l'hivern, la goleta es quedava amarrada al port de Portvendres, un indret situat al vell mig del poble. De totes maneres, després de la creació dels nous molls, construïts per damunt de les roques i la petita platja, l'onatge no afluixava i penetrava fins als indrets més retirats, fent els llocs d'amarratge poc confortables quan bufava el vent del nord. Va verificar les amarres i els bussells que havia fet per evitar que es trenquessin. El darrer cop de vent havia estat força violent. En aquest període de l'any vivia tot sol. El seu ajudant havia aprofitat la temporada d'inactivitat laboral per agafar-se un parell de mesos de vacances per viatjar amb la seva parella. En canvi, la vida amorosa d'en Pol estava en hores baixes. Va empènyer el tauler de la coberta i va baixar a la cambra d'oficials. Allà trobava el seu món, una mena de niu on se sentia bé. Va treure el telèfon mòbil i el va deixar sobre la taula. Va acabar d'obrir totes les cartes rebudes, com sempre, factures. Finalment, es va preparar una truita de patates per donar-se un petit plaer. Tot i que el vent ja no bufava, la goleta estirava les amarres i cruixia. A fora, la marejada encara devia ser forta. Va agafar el diari Le Monde, però la son el va vèncer i va fer la migdiada. Potser era aquesta la seva manera de protestar contra l'avorriment que li causaven els enfrontaments en la direcció del Partit Socialista després de l'elecció de Nicolas Sarkozy. No va ser fins al vespre, després d'una interminable tarda feinejant en la que també havia tingut temps per informar-se sobre unes noves disposicions relatives al transport de passatgers amb vaixells comercials, com la seva goleta quan justament va sentir a la ràdio la notícia. El cos d'una dona ha estat trobat al peu del penya-segat del Cap Biar. La policia judicial s'ha fet càrrec de la investigació. Va apagar la ràdio per posar un CD de Jack Johnson. I es va capficar amb les instruccions d'ús del telèfon mòbil que havia oblidat de portar en Jauet. Finalment, però, va acabar agafant un full per escriure a la Susana.

0: Un soroll a la coberta el va despertar de sobte. Instintivament va mirar l'hora, les 2 de la matinada. Va fer un renec silenciós i es va llevar sense fer cap mena de soroll.
1: Paul, mou-es?
2: I ara, qui és? Qui hi ha?
1: Són en Loïc, obrei-me. Sisplau, tinc problemes.
0: De seguida va obrir la porta i en Loïc va entrar relliscant a la cambra d'oficials.
1: Sobretot encenguis pas els llums. Hi ha paios que m'acerquen.
2: Però què t'empatolles? Quin una has fet ara?
1: Escuta, ho sé pas. S'ho han anat a prendre una copa al bar d'en Raül, a una hora ha tancat i s'han tornat a casa. Al moment d'obrir la porta, sé pas per què, me s'han girat. Un paio estava a punt de me clavar un cop de porra. No l'havia huit. M'he apartat, com s'han pogut, i ell tampoc ha encertat el cop. Els s'han sorprès, els s'han possit i s'han sortit corrent. Hi havia un altre tipa que l'esperava en una botura i jo crec que ha seguit un revolver, però els s'han esquivat i saltant la barana s'han corregut escales avall cap al moll Forgàs.
2: No t'hauran pas seguit fins aquí.
1: Crec que els s'han despistats. Al començament els s'han vist amb la botura. Més s'han restat una bona estona amagat en el terreninaire de rastre d'en Toni. Els s'han pas tornat a veure pus. Després me s'han llançat a l'aiga i s'han arribat aquí nedant. Recordavi que tu deixaves posada l'escala exterior.
2: Però si estàs tot xop. Mira, treu-te la roba i posa't això. Dormiràs a la cabina del davant. Potser vols veure quelcom, t'escalfarà.
1: Sabia que faries així, sense fer qüestions, però tens de saber que jo no comprenc res d'aquesta història. No sé d'on han seguit aquests paios ni tampoc sé què carrer volen.
2: Mira, mentrestant, tasta'm això.
0: Es van quedar un moment en la cambra d'oficials de la Goleta bevent un rom blanc especialment perfumant de l'illa de Guadalupe. Van decidir que al matí en Pol aniria a treure el nas pels molls per veure si aquells paios estaven per allà. Després decidirien. En Loïc encara dormia quan en Pol va sortir per fer unes compres per poder preparar l'esmorzar i també per respirar l'ambient del port. I va entrar al bar d'en Raül, el millor lloc per conèixer les notícies més fresques. En Jauet, el cambrer, de poc no li salta a sobre.
3: Ei, que has llegit l'endep d'aquest matí?
2: Doncs, per ser-te franc, no.
3: Els polis estan buscant en Loïc.
2: I ara, què em dius?
3: Diuen que està relacionat amb una història de drogues. T'ho juro. Mira, llegeix-t'ho.
0: Li va llançar l'endependent i després li va servir un cafè.
3: Ai, per cert, ja has comprat la targeta per al teu mòbil?
0: El títol era xocant. Identificada la dona morta del cap Biarra. I el subtítol era per quedar-se petrificat. Es busca un pescador de Portvendres, el corresponsal local, la dona morta, trobada al cap Biarra, ha estat identificada pels serveis de la policia judicial. Es tracta de la Laura Blanchet, una científica de 34 anys que vivia a Perpinyà. Les primeres proves confirmen que diverses lesions per bala haurien causat la mort de la jove. Fonts ben informades assenyalen que es podria tractar d'un episodi relacionat amb un cas de tràfic de cocaïna provinent d'Amèrica del Sud. Un pescador de Portvendres, Loïc Lebosec, està en recerca i captura. Les relacions amb la dona morta i certs elements de l'informe han portat els investigadors a pensar que podria haver-hi un lligam amb aquest drama. Actualment, aquest desaparegut, la policia judicial demana a la ciutadania la seva col·laboració per rebre qualsevol tipus d'informació sobre en Loïc Lebosec. Cal telefonar al 0800 800 800. Aquest individu tindria informacions molt importants i hauria de prendre declaració com a testimoni. La resta no era res més que garleries sobre el tràfic de drogues, l'actualitat de les competències entre els càrtels sud-americans i unes dubtoses al·lusions sobre l'existència d'una màfia local especialitzada en drogues.
3: I ara, què n'opines? Et creus aquesta història?
2: No, home, no. És una presa de pèl, tot això. En Loïc no és pas capaç de fer això. A més, tu saps com detesta les drogues.
3: No cal que em diguis res més. Només veient un pogo ja es posa de mala llet.
0: En Pol es va acabar el cafè i va deixar el diari sobre el mostrador. Aquesta història resultava incomprensible, però... I si en Loïc s'estava rient d'ells? No era un bon moment per perdre els nervis. Va deixar un grapat de monedes sobre el mostrador, va sortir i es va aturar al quios de la cantonada. El diari Le Midi Libre reproduïa les notícies de l'Independent. En Pol va comprar-ne els dos i va tornar directament a la goleta. En el moment de pujar-hi va decidir ser més prudent i aleshores va decidir anar fins al forn per comprar el pa, tal com feia cada matí. Però aquest cop també per comprovar que ningú el seguia. Tot semblava normal, així que va tornar al vaixell. Va tirar del tauler per baixar i va penetrar a la cambra d'oficials. Molt inquiet, en Loïc l'estava esperant amb un cafè.
1: I a bontes, res de nou? Digue-me que tot això ha estat un malentès i que puc tornar a casa meua.
2: I ara ens al contrari. Hi ha moltes novetats, ximplet. Que m'has pres per imbècil o què?
0: En Pol li va llançar els diaris.
2: Caldrà que t'expliquis, Loïc.
0: En Loïc va seure feixugament sobre la banqueta. Els titulars l'havien abatut. Després d'haver-ho llegit tot, va mirar en Pol.
1: Escuta, i comprenc per res. La paiaga morta és la científica que tenia d'atrapar, però jo no tinc per res a veure amb tot aquell merder, creu-me.
0: Va escridassar i es va posar dret mentre s'abotonava la jaqueta que li havia deixat en Pol.
1: I tinc per res a veure, oues, sepas què signifiquen totes aquestes collonades.
2: D'acord, d'acord, Loïc, calma't. Hi ha d'haver per força una explicació. Per cert, dis-me, qui és aquesta científica? La coneixies?
1: No, cap bri, solament per telèfon. De tant en tant me't cridava per me demanar de treure calques musclos en una de les boies clau de la Reserva Marina de Banyuls. Això és tot. Tenir calques paquets isotèrmics preparats, un missatger tenia de passar-los a recollir.
2: I aquest cop què volia exactament?
1: Volia una nova mostra i volia hi assistir personalment. Jo pensi que se devia pensar que li havia pres el pèl o que els musclos no eren d'aquesta boia. Me'n tinc pas cap idea.
2: Que potser ens caldria trucar a la policia. Si el que dius és cert, els ho podràs explicar. Però si estàs complicat amb tot aquest merder, més et valdrà escampar la boira, Loïc? Havia previst anar a les drassanes de Roses per fer la carena, però potser ens podem avançar. T'ajudaré a travessar la frontera.
1: No, Pol, tinc per res a veure. T'ho asseguri. I val més que m'expliqui.
2: Ben pensat, saps què? Per un moment m'havia ben bé pensat que m'havies pres per imbècil.
1: I si t'haguessis pres per un babau, m'hauries ajudat a passar la frontera? Tipes com tu se poden comptar amb els dits d'una mà.
2: Bé. Fem un cafè?
0: Cap a les 9, en Loïc va dirigir-se a la cabina telefònica situada a uns 50 metres del vaixell, en el moll. De lluny, en Pol observava com aquest parlava amb el seu interlocutor. Finalment va sortir i va tornar al vaixell.
1: Està bé, me passaran a cercar d'aquí mitja hora. Te puc prendre els teus vestits?
2: I tant, no hi ha pas problema. De totes maneres ja s'ocuparan de tu. Ningú et deixarà sol.
1: Gràcies per tot, Pol. Som pensat que els esperaré pas aquí. Vull pas t'implicar en tot això.
0: En Loïc va anar moll avall, dirigint-se cap a la cabina telefònica. Només va tenir temps d'encendre's una cigarreta quan un cotxe de color negre va arribar d'estampida davant d'ell. De sobte, tot s'havia acabat. Una ràfaga d'armes automàtiques havia cosit a bales la pitrera d'en Loïc, ja tombat a terra. En Pol va córrer pel moll cridant. Quan va arribar fins a en Loïc, aquest estava estès enmig d'un bassal de sang. Els ulls vidriosos xiu-xiuejava.
1: Per què? Però per què?
0: Tot just després va tenir un terrible espasme i va escopir un raig de sang. En Loïc era mort. El cotxe havia desaparegut. En Pol va agenollar-se i el va abraçar fortament contra ell. Lentament, la gent es va anar aglutinant al voltant d'ells. En Pol no sentia res. Va veure un camió de bombers, després un policia que l'ajudava a posar-se dret. A poc anava recuperant el nord. Un cotxe va aturar-se davant d'ell. Duia un far giratori de color blau. Tres homes en van sortir i s'hi van acostar. Un d'ells va interrogar el gendarme que havia apartat en Pol del seu amic, estès a terra.
4: És en Lobosec?
5: Sí, és ell. És mort.
4: Doncs una mitja merda menys.
0: En Pol es va girar per llançar-se sobre l'home. Va començar a clavar-li cops de puny per tot el cos. Diferents mans el van agafar. Va ser llançat a terra i va quedar immobilitzat. L'home va tocar-se la mandíbula i va aixugar amb fàstic les taques de sang que havien empastifat la seva jaqueta.
4: Emmanieu-lo, ens l'emportem.
0: A l'altre extrem del moll, un vell caminava inquiet recolzant-se en el seu bastó. Empentant, la gent va acostar-se fins al lloc dels fets. No li treia els ulls de sobre a en Pol. Quan va veure que l'emmanillaven i que el feien pujar en un cotxe, va aturar-se en sec. De totes maneres, un cordó policial va impedir-li acostar-se de més a prop.

0: El comissari principal, Fernán Costa, se'n va baixar les escales que duien a la sala on es feia l'interrogatori del testimoni de l'assassinat de Portvendres. Una fe pudent. El seu vell instint de policia li ho repetia des que s'havia fet càrrec del cas. Empenyent la porta de la sala, ja se sentia dins l'ambient de l'interrogatori. Un home estava assegut en una cadira, les mans emmanillades a l'esquena. En Roger Menard, el seu subordinat, li cridava a la cara.
1: Pobre desgraciat, saps que et pot caure per haver agredit un policia? Si no parles, t'estaràs al dipòsit durant una bona temporada. Et repeteixo la pregunta. En Loïc Lobosec coneixia la Laura Blanchet?
2: No ho sé.
0: En Menard va aixecar la mà com si l'anés a colpejar. Li costava controlar-se.
3: És suficient, Menard.
0: En Fernán Costas portava malament la violència que feia servir el seu adjunt.
3: Surt i calma't. No tornis abans de mitja hora.
0: En Menard va donar un fort cop de porta al sortir. Hi havia un altre home dins la sala. Estava al fons, assistia assegut en una cadira a l'interrogatori i semblava aterrat. Un nou acabat de sortir de l'escola de policia. En Fernán li va somriure. Asserenat, després va seure davant del testimoni.
3: Bon dia, senyor Feder. Disculpi el meu adjunt. És un sac de nervis. Aquesta feina deixa sonat a tots els que la practiquen. Però vostè no hauria d'haver-lo colpejat. Vol un cafè?
2: Ja ho veig, ja. El poli bo i el poli dolent. Sí, miri, un cafè, sí. Però ja li dic que no penso respondre cap de les seves preguntes.
0: En Fernán, sospirant, va fer-li un gest al nou.
3: Dos cafès, bé, tres, si vostè també en vol un. El cafè d'aquí és bastant bo, senyor Feder. Li he de dir que s'equivocarà si no acaba responent a les meves qüestions, ja que llavors estaré obligat a portar-lo davant el procurador i l'investigarà i acabarà lliurant un ordre de detenció preventiva.
2: He de dir que jo no en sé res de res.
3: Miri, jo sóc l'encarregat d'aclarir tot aquest afer. La mort d'en Loïc Lebosec, els seus lligams amb la Laura Blanchet, la mort d'aquesta ens ha d'ajudar a trobar els assassins, senyor Feder.
0: En Pol va dir que sí, movent el cap.
2: Miri, per trobar aquests cabrons ja hi podeu ben comptar.
3: Tornem al principi. Vostè coneixia en Loïc Lebosec?
2: Sí, és clar. Però aquestes manilles em fan mal.
0: En Fernán Costas va observar-lo i tot seguit va anar fins on era en Pol per alliberar-li les mans. En Pol va fregar-se-les. Les manilles massa estretes li havien pelat la pell. El nou va arribar amb els tres cafès. Se'ls van veure en silenci. Després, les preguntes van tornar.
3: De què el coneixia, vostè?
2: Esperis. I el cotxe? L'han trobat?
3: Sí, cremat, al costat d'un campament gitano argelès. Però això és insignificant. Ara tornem-hi, estem perdent el temps.
0: L'interrogatori va durar 7 hores. En Paul Feder els hi va explicar gairebé tot el que sabia. Sense saber per què, va agafar-li confiança al vell policia desenganyat. Va acabar signant la seva declaració. El comissari se'l va mirar perplex. En Robert Menard havia tornat tan agressiu com sempre.
3: Bé, vostè queda en llibertat.
0: Ara va ser en Pol qui se'l va mirar i va aixecar-se. Tenia moltes ganes de sortir d'allà. En Menard també es va aixecar.
1: Tranquil, no corri tant. I els cops contra un agent del cos de seguretat de l'Estat?
3: El senyor Feder s'ha disculpat i a partir d'ara, si ell té més informacions relacionades amb els assassins, ens les passarà. Aleshores, oblidem aquell gest d'excitació.
0: En Menard es va mirar el comissari en silenci i va tornar a seure.
3: No surti del departament sense avisar-me. Tingui la meva targe. Si hi ha res que li vingui al cap...
0: En Paul Feder va agafar la targe que li va allargar en Costas i va sortir de l'habitació sense dir res. Necessitava respirar.

0: Por vendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Por vendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Radio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
1: Radio Arrels, el volum 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 30 d'agost del 1986 és el primer concert dels Lax'n'Busto. Aquest grup de pop-rock es va formar al Vendrell. El seu primer cantant va ser Pemi Fortuny. Abans de passar el relleu, el Salva Racero era el 2006. El primer disc de Lax'n'Busto va sortir el 1989. Sota el títol de Bas de punt o què, i ja envoltat de polèmica. Primer per la cançó Tinc fam de tu, una història de canibalisme, i sobretot per un altre tema, que es va convertir en la primera cançó censurada després del franquisme, Carme Flavià. En la lletra es critica, insulta, menysprea i amenaça sota el nom real una professora que no va aprovar una signatura al Jesús Rubira, membre dels Lax'n'Busto. La professora primer va organitzar a Baix un llançament d'ous amb els seus companys de feina durant un concert de Lax'n'Busto i més endavant va fer un requeriment amb ordre del jutge per prohibir al grup de tocar aquesta cançó. Finalment van acordar retirar el tema de les noves edicions d'aquell disc a canvi que retiri la queixa. Escoltem doncs ara la cançó Carme Flavià.

0: Fins aquí Carme Flàvia, la cançó censurada del grup L'Accent Busto i de la qual n'hi ha molt pocs enregistraments perquè se va suprimir ràpidament del disc i a més no la van tornar a interpretar en concert.
1: Radio Arrels, Alinyà, 90.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Emi, tinc 10 anys i m'agrada l'estiu perquè podem anar a la piscina.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
0: A ER 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 10.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui, per celebrar el 8 de març, seguirem l'excepció de l'emissió sobre Donívola latent de l'Ingrid Ubiol i partiré de dues paraules i no pas d'una: dona i arxiu, i les relacionaré amb l'espectacle de la companyia menorquina Beta Teatre. Dona i no pas fembra. Etimològicament ve de domina, la mestressa de casa, el famós domus llatí. En canvi, la fembra ve de fèmina, i fèmina es relaciona amb el femen, la cuixa, i el feminal, el sexe de la dona. Doncs aquesta dona és més la dona marsaliana, hereva de les bruixes castigades al llarg dels segles, que la mestressa de casa tradicional. Quan a la paraula arxiu, ve del llatí tardà archivum o archivum, i aquest del grec archeion, que era la residència dels magistrats i després la casa on es guardaven els llibres, és a dir, un espai clarament masculí. Relacionar dona i arxiu fa olor de pólvora, de cosa deliciosament prohibida. I és el que fa justament la companyia menorquina Beta Teatre des de fa una quinzena d'anys, quan dues de les seves fundadores, la Fàtima Anglada, documentalista, i la Paola Sibin, actriu i formadora, acabaven de ser mares. Beta Teatre es defineix com un col·lectiu de teatre social itinerant que té per objectiu, entre d'altres, escenifica la presència de les dones en el fons documental dels arxius, la seva vida i la seva lluita. Dona i arxiu és el nom del seu projecte i, cito, de l'espectacle atemporal de memòria democràtica. Escenificar, dramatitzar, fabular el que treuen dels arxius perquè el públic, molt participatiu, senti i experimenti, i treuen de l'oblit uns casos de dones, com aquesta noia menorquina de 14 anys, condemnada a la lapidació i després esculpada per una qüestió de dots, o aquesta dona mallorquina, condemnada al 1936 per haver xiulat mentre cosia. I podríem parlar de tantes altres dones condemnades per bruixeria. Més enllà de la presència de les dones en els arxius, s'interessen per les primeres dones que van haver d'imposar-se per ser arxiveres. I a la primera d'elles, que van treure de l'oblit, un oblit relatiu, perquè aquesta senyora va morir fa tot just una quarantena d'anys, i per tornar-li veu i cos, na Maria Verger i Ventaniol, filla del faroner de Puntanatí, poeta, que va seguir les classes de la prestigiosa Escola de Bibliotecàries de Barcelona i que després seria arxivera i bibliotecària a Terrassa, sent acusada de cremar llibres. Bueno, encara una cosa de bruixeria. La tasca de Beta Teatre i del seu espectacle ambulant Dona i arxiu és un apassionant work in progress. Tant de bo no tardi a venir fins a les nostres terres del nord de Catalunya. Que tingueu un bon dia.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Milan, tinc 10 anys i m'agrada l'estiu perquè són les vacances d'estiu, perquè m'agrada la piscina.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som a Cerdanya, a un poble ben petit, al costat de la Guingueta d'Ix i a pocs quilòmetres de Puigcerdà, el vilatge d'Ix. Ix és un petit vilatge que depèn del comú de la Guingueta i que queda completament tallat per la D66, l'antiga Nacional 116, que és la carretera que puja de Perpinyà fins a Puigcerdà. Segons Joan Coromines, el nom del vilatge, com el de moltes localitats de Cerdanya i del Pirineu, té un origen iberobasc, i probablement ve del nom èuscar Etxe, que vol dir casa. Es té constància de l'existència d'aquest poble des del segle XI i, de fet, havia estat la residència d'estiu dels comtes de Cerdanya. Tot i que al final de l'edat mitjana, el vilatge aniria cedint protagonisme a Puigcerdà i Llívia i aniria perdent la seva importància. Amb el Tractat dels Pirineus, Cerdanya quedaria completament tallada per una frontera artificial que faria proliferar les tavernes o guinguetes que creixien gràcies al comerç transfronterer i al contraband. Així, el barri de les Guinguetes d'Ix acabaria sent més gran que la població original i ara n'és el municipi. La Guingueta d'Ix seria rebatejada per Louis Antoine d'Artois, el duc d'Angoulême, com a Bourg-Madame, en homenatge a la seva esposa Maria Teresa d'Artois. Maria Teresa d'Artois era la filla gran de Lluís XVI i Maria Antonieta i, per tant, tenia el títol de Madame Royale. El nom francès i monàrquic de Bourg-Madame és encara el nom oficial de la vila. L'edifici més destacat d'Ix és l'església de Sant Martí, una construcció romànica d'una sola nau i amb un absis també romànic, seu del Festival de Música Clàssica d'Ix, un festival amb una capacitat de públic reduïda però que ha acollit artistes de primer nivell amb una programació estiuenca de música clàssica. L'any 2017 hi va actuar el trio Karenine. L'any 2017 hi va actuar el trio Karenine, un trio de música clàssica parisenc a qui sentirem interpretar un fragment del trio en la major número 67 de Maurice Ravel.

0: Hem sentit un fragment del trio en la major número 67 de Maurice Ravel, interpretat pel trio Karenin, que va actuar a Sant Martí d'Ix, a Cerdanya.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.

en un jeep travessant el desert amb 39 de febre. La lluna plena il·lumina el camí, el meu cap desvarieja. L'anglès que condueix em desvetlla d'un som feble, em toca el braç i diu: s'ha mort en Michael Jackson.

Nagasaki es desperta pensant que el pitjor ha passat. La senyora Tanaka compra verdures per fer el dinar. Avui és l'aniversari del seu fill, que en fa 23. Dos iens a la mà, tot

0: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Una hora 100% en català.
1: Ràdio Arrels.

La Gossa Sorda és un grup musical valencià format al vilatge de Pego, a mig camí entre València i Alacant. La seva música combina ska, rock, reggae i punk amb la incorporació de la dolçaina, un instrument que és cosí de la gralla. Les cançons de la Gossa Sorda han estat sempre reivindicatives, amb un discurs compromès amb la llengua i amb el País Valencià, i també contra les injustícies del sistema social i econòmic actual. La Gossa Sorda va plegar l'any 2016, però ha estat un dels pocs grups d'aquell moment a fer un retorn, en aquest cas el 2026.

0: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts, amb la gossa sorda.
1: Radio Arrels. A Forques, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Lunes, tinc 10 anys i m'agrada l'estiu perquè tenim moltes vacances i podrem jugar i anar a la platja, fer futbol i bicicleta.

0: És un escenari únic, oi?
1: No veig cap instrument.
0: Continues mostrant-te observadora, però tingues paciència. El concert està dedicat a la senyora Justícia per alegrar-li les llargues vacances que sembla haver-se agafat i com a homenatge a l'impostor que li ha usurpat el càrrec. Saps quin dia és avui, Ivy?

0: Ràdio Arrels. És migdia.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Cuplejant amb Caral Pedemonte.
3: La Rosa dels Vents té sardanes? Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encenem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Sobre sardanes i música per a coble. La Rosa dels Vents té sardanes? Sí, en té, i avui les descobrim. Aquest és el programa 501. Comencem amb un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.
2: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Avui la rosa dels vents és tan habitual en cartes nàutiques, brúixoles i elements decoratius que sovint perdem de vista fins a quin punt és hereva d'una tradició mil·lenària. A Catalunya, terra marcada per la navegació, el comerç i l'intercanvi cultural, aquest símbol no és només un instrument tècnic, és un element identitari que connecta el nostre present amb segles de cultura marítima, mediterrània i amb molt de coneixement sobre la mar. La idea de representar els vents amb direccions fixes es remunta fins al món antic. Les civilitzacions mediterrànies, especialment els grecs i romans, ja classificaven els vents i els vinculaven tant a fenòmens naturals com a deïtats o territoris d'origen. Els grecs, per exemple, descrivien sistemes de 8 vents, encara visibles a la Torre dels Vents d'Atenes, on cadascun apareixia representant com una figura alegòrica. Autors com Aristòtil o Timostènates van introduir variants amb més vents, fet que anticiparia les divisions posteriors. Els romans, per exemple, van adoptar i adaptar aquests models, racionalitzant-los per a l'ús nàutic i meteorològic. Aquesta tradició tècnica grecorromana és la que va establir el fonament conceptual de la rosa dels vents, aquella en la qual hi trobem la tramuntana, el gregal, el llevant, el xaloc, el mitjó, el garbí o llebeig, ponent i també el mestral. Aquesta nomenclatura dels vents és fruit del contacte entre llengües, com el català antic, l'occità, el llatí, l'àrab i el romans mediterrani, i reflecteix segles de navegació i intercanvi. Anem a descobrir com són aquests 8 vents i com els nostres autors i autores catalans els han representat a través de la música de la sardana.
1: Com li digues tan se val, aquí tens una figuera i allà hi ha un tarongeral.
0: I comencem per la tramuntana, que és el vent del nord. Prové del llatí transmontanus, és el vent fred que arriba de més enllà de les muntanyes. Procedeix, com dèiem, també del llatí, que vol dir d'enllà de les muntanyes o de l'altra banda de les muntanyes. Quan els romans veien que el vent venia del nord, deien que aquell vent aplegava a Roma des de més enllà de les muntanyes que hi ha al nord d'Itàlia, és a dir, el transmontanum dels Alps. Aquí a Catalunya nosaltres el trobem sobretot a l'Empordà, bé, d'aquelles muntanyes des del nord. Jaume Bonaterra va representar molt bé aquest vent a través de la seva sardana Aires de Tramuntana, una sardana de 1978 que l'autor doncs reflectia aquest vent ben potent, no? Anem a escoltar com sona aquesta sardana de Jaume Bonaterra.

0: Això era Aires de Tramuntana, de Jaume Bonaterra.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: Si ens inclinem cap a l'est, el següent vent és el Gregal. D'aquest no n'hem trobat cap sardana, en parlarem. Però, si seguim més cap a l'est, trobem el vent de llevant. Un vent derivat de levare, és a dir, el vent d'on s'alça el sol. Per això és el vent de l'est. La paraula llatina de la qual deriva, com dèiem, és el levante, que vol dir aquell que s'alça, fent referència, com dèiem, per on surt el sol. Un vent que toca molt de prop la costa de l'Alt Maresme, especialment a Calella, i per això Francesc Assú va representar doncs el 75è aniversari de la plec de Calella amb aquesta metàfora vent de llevant que simbolitza doncs la ciutat de Calella a l'Alt Maresme, una sardana que estrenava el 2002 pel 75è aniversari de la plec de Calella i que vol simbolitzar també aquest vent de llevant més tranquil que el vent de la tramuntana. L'escoltem.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Sí, seguim a la rosa dels vents i tenim el vent de sud-est, el vent de xaloc, d'etimologia híbrida, romànica i àrab. És el vent càlid i sovint humit, procedent de masses d'aire saharianes. El nom no ve del llatí, sinó que ve de l'àrab, ve de la paraula saluk, que vol dir suau o fluix. Aquest vent de xaloc que doncs, té una gran sardana al nostre país, que és de Jordi Molina, una sardana que escrivia inicialment per a dues cobles, però que també té la seva versió per a una cobla, i està dedicada a la colla que porta el mateix nom de xaloc. L'escoltem, aquesta sardana a càrrec de la cobla Marinada, en el disc Jordi Molina, volum 2, una sardana que s'estrenava el 18è aplec de Cerdanyola del Vallès el 1992 i que s'ha convertit en un dels grans hits sardanistes de tots els temps. Xaloc, de Jordi Molina.

0: Això era Xaloc, de Jordi Molina.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: Seguim amb la rosa dels vents i toca ara el vent del sud o el vent de migjorn. Relacionat amb meridià, s'indica el punt del migdia solar. El seu nom prové dels termes mig i jorn, és a dir, al migdia, en al·lusió al pas del sol per la meitat del seu curs, per tant, quan el sol està ben bé al sud. És un vent que ve, per tant, del sud i que representava Manuel Oltra perfectament el 1975 amb la seva sardana Migjorn, que escoltem a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya en el disc Manuel Oltra, Sardanes. Escoltem Migjorn, de Manuel Oltra.

Això era Migjorn de Manuel Oltra. I si seguim doncs, en aquesta rosa dels vents, ens arriba el vent del sud-oest, és a dir, el vent de Garbí, també conegut com el vent de Llebeig, que la compositora Anna Serra descrivia l'any 2010, dedicada a Palamós, aquesta sardana escenari de Garbí, l'escenari de Garbí, d'un vent que és d'origen àrab, el Garbí. És un vent suau i humit típic de la costa catalana. La paraula llebeig deriva de la veu llatina lips, que vol dir de Líbia, perquè és d'allí des d'on bufa el vent. El mot Garbí ve de la paraula àrab tarabulus, el garab, que és com es diu Trípoli en àrab. D'aquí ve aquest vent de sud-oest que escoltem a càrrec de la Cobla Montgrins, una sardana, l'escenari de Garbí, que és d'Anna Serra, i la podem trobar en el disc Sardanes a Palamós, volum 1.

0: Això era l'escenari de Garbí, una sardana d'Anna Serra.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb aquests vents explicant el vent de l'oest o també el vent de ponent, vinculat al ponent llatí. És el vent que arriba del costat on es pon el sol, per això ponent. Prové de la paraula llatina ponente, que vol dir per on es pon allà on es pon el sol. És a dir, que el ponent és aquell vent que bufa des d'on es pon el sol. És el vent de l'oest, representat per Maria Mercè Navarro en la sardana Aires de Ponent, estrenada del 2022, el primer aplec de Ponts, evidentment, a Terres de Ponent. L'escoltem, aquesta sardana, en la gravació de la sardana de l'any del 2023.

0: doblejant.cat.
1: I continuem ara amb el darrer vent que ens queda representat amb sardanes, que és el vent del nord-oest o mestral, amb la sardana Mestraló d'estiu de Joan Pich i Santa Susana, una sardana que fa referència a la població de Llançà i és de 1979. Del llatí magistralis, és un vent fort dominant que baixa del nord-oest, especialment per la vall de l'Ebre. A la península itàlica, el vent que bufa amb més freqüència és el del nord-oest. Oest. Per aquest motiu l'anomenaven magistral, que vol dir mestre, principal. D'aquest mot llatí, en la península ibèrica, al passar el temps se'n va derivar la paraula mestral. Escoltem Mestraló d'estiu de Joan Pich i Santa Susana, a càrrec de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de

0: Això era Mestraló d'estiu de Joan Piqui i Santa Susana, i com dèiem, no hem trobat cap sardana que representi el vent del nord-est o el gregal. No té sardanes, per tant, fem una crida des d'aquí a que algun compositor o compositora li dediqui una sardana a aquest vent, que és d'arrel llatina al greco, s'associa al vent que bufa de la banda de Grècia. Els romans es referien al vent que venia de la direcció nord-est com el provinent de Grècia, és a dir, el graegale, que vol dir referent als grecs. Com podria ser aquesta sardana? La busquem des d'aquí, a veure si algú s'atreveix a compondre-la, i nosaltres tanquem d'aquesta manera aquesta secció dedicada a la Rosa dels Vents.
1: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. L'agenda.
0: Vinga, i obrim l'agenda amb un recull d'actes, de concerts, aplecs i altres actes, perquè les ballades en són moltes, les podeu recuperar al portal de Som Sardana. Pel que fa a les jornades esportives, n'hi ha una aquest dissabte 29 d'agost a les 6 de la tarda, 31è concurs de colles sardanistes d'en Camp, Andorra, amb la cobla La Flama de Farners. Serà a la plaça dels Arinsols i serà un concurs per colles lliures. Dissabte que ve, 29 d'agost, a 6:45 de la tarda, també hi ha el 53è aplec de la sardana de Premià de Mar amb les cobles Marinada, Juvenívola de Sabadell i Sant Jordi. Serà a la plaça de l'Ajuntament. I dissabte que ve també hi ha el 44è aplec de la sardana de Cambrils amb la Reu Jove a partir de 6:45 i una altra ballada a les 10 de la nit al Parc del Pescador. I aquest dissabte que ve també hi ha la darrera sardana de l'estiu a Calella de Palafrugell, que és especial perquè es ballarà dins de l'aigua, a la platja de Portbó, com ja és tradició en un dels actes més singulars de l'estiu al municipi. L'Associació de Veïns i Amics de Calella, com a organitzadora d'aquestes ballades, homenatge al pintor Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement. Aquest any, l'última ballada de l'estiu està dedicada, com dèiem, a aquest pintor. La cobla serà la cobla Baix Empordà i l'acte comptarà amb la presència de l'alcaldessa de Palafrugell, a més del president de la Fundació Modest Cuixart i també la directora de la Fundació Sílvia Arnau i el president de l'Associació de Veïns i Amics de Calella, Maria Arizó. També hi serà present el gegantó Modest Cuixart, inaugurat aquesta passada primavera per la Fundació Modest Cuixart. La ballada dins l'aigua s'emmarca en l'any del centenari Cuixart, impulsat per l'Ajuntament de Palafrugell. Passem a diumenge 30 d'agost perquè arriba el 37è aplec de la sardana d'en Camp amb les cobles Juvenívola de Sabadell i Flama de Farners a partir de les 11 i a 4:45 de la tarda a la plaça dels Arínsols, en Camp. També diumenge que ve, 53è aplec de la sardana de Peralada al Parc de la Coromina amb les cobles Ciutat de Girona, Sant Jordi i Mil·lenari a les 12 i a les 4 de la tarda. I diumenge que ve, a 8:15 del vespre, hi ha el concert de sardanes i música per a cobla de les Borges del Camp, a l'Hort del Dasca, amb la cobla Reus Jove. Nosaltres tanquem aquí aquesta agenda d'aquesta setmana. I ara obrim les connexions d'aquest cap de setmana.
1: Connexions al territori.
0: I és que aquest cap de setmana s'ha celebrat a Estocolm, capital de Suècia, a l'APEC Internacional 2026 a càrrec d'Adi Folk. Hi han participat, entre moltes mostres de cultura popular catalana, les colles Tarragona Dansa, Dolç Infern, Amonicrits i Somnis del Pla, més de la cobla Lluïsos de Taradell i els capgrossos músics de cobla de Cassà de la Selva. Us deixem imatges de la primera ballada de sardanes d'aquest APEC Internacional a les nostres xarxes socials. I aquests dies és Festa Major a Mer i aquest diumenge a les 11 de la nit la cobla, la principal de la Bisbal, va ser a la plaça de la Vila de Mer amb una ballada de sardanes en la qual la segona va ser la tradicional sardana de l'alcalde presidida aquest any per Maria Rosa Vila Joanús, que és l'alcaldessa de Mer. Una sardana ben grossa que omplia la gran plaça de la Vila de Mer amb parelles que ballaven sardanes del tot mudades. Està molt bé que mireu el vídeo per veure com és aquesta sardana. I aquest diumenge Mollà ha acollit una mostra de cultura popular coincidint amb la seva festa major. La capital del Moianès després es va celebrar una ballada de sardanes on hi va participar la colla local Llaç d'Amistat, tot a càrrec de la Cobla Sabadell. També imatges a les nostres xarxes socials. I aquest diumenge el grup sardanista Sant Hilari va celebrar el 38è plec de la sardana Sant Hilari i Sacalm a la plaça del Doctor Gravalosa durant el matí, però a mitja tarda l'organització va traslladar la pleca al pavelló per la pluja dels xàfecs de tarda d'aquesta setmana. Les cobles participants van ser la Ciutat de Girona, la Flama de Farners i la Principal de Cassà. I dissabte al vespre, coincidint amb les festes d'agost de Banyoles, al Pla de l'Estany, la plaça Major va acollir l'espectacle Jota per Cople amb la Reu Jove i el grup Aprenc, Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreria. Es van interpretar jotes, sardanes, fandangos, entre d'altres músiques tradicionals, com per exemple també aquesta habanera de canyes i fanca. Els mateixos autors van explicar que no és una habanera de platja ni de mar, sinó que és una habanera de la Ribera, que a la Ribera ens explicaven ells que és com li diuen els més grans al Delta de l'Ebre, la Ribera. I en allà hi han algunes cabanes fetes de canyes i de fang, on encara s'hi pot anar a menjar o a interpretar música com fa aquest grup Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Escoltem habaneres de canyes i fang de Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries amb l'arranjament de Marcel Caselles i la Cobla Reus Jove per tancar aquestes connexions al territori.

0: Això era l'Havanera de Canyes i Fang, de Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries, amb la Cobla Reus Jove.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant. Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem el programa d'avui i ho fem amb Agost d'Argent a l'Om, una sardana de Lluís Albert, de l'any 2000, dedicada a les

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
3: Okay, engine stop. APA at a descent. Host control both auto descent engine command override off. Engine arm off. 413 is in. We copy it down.

0: Ràdio Arrels. És la una.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Avui amb un trompetista català de 20 anys, amb el contrabaixista de les 6 cordes i amb un gran pianista americà. Joan Marc Sauqué va néixer el 1996, doncs, joveníssim, un trompetista que ha passat per l'ESMUC, per l'Escola Superior de Música de Catalunya, a Barcelona, i que amb 15 anys va entrar a la Sant Andreu Jazz Band, la banda dirigida per Joan Chamorro, que ens fa descobrir tot de valors joves del jazz català. Andrea Motis va ser la primera. Del disc Joan Chamorro presenta Joan Marc Sauqué del 2016 aquest tema, Operation.

Operation de Joan Marc Sauquer amb la Sant Andreu Jazz Band del disc Joan Chamorro presenta Joan Marc Sauquer del 2016. El contrabaixista Reno García Fons i el pianista Dorantes van fer un disc el 2015 que la crítica espanyola va considerar el millor disc instrumental de l'any. García Fons, ja el coneixem bé, l'escoltem sovint en aquests 20 de jazz. Dorantes és un pianista andalús de família de músics flamencs. Ell, però, fa una música molt personal, evidentment, d'arrels flamenques. El disc que vam fer el 2015 és el Paseo a dos, del que escoltem Como sueño infantil.

Como sueño infantil, Reno García Fons i Durantes, del disc A Paseo a Dos, del 2015. I per completar aquests 20 de jazz, un pianista del jazz americà, dels més populars. Als anys 50 va passar pel grup de Miles Davis i després, com tants altres, va liderar els seus propis grups. El 64, amb el seu quintet, va registrar Song for My Father, un dels seus millors discos. Escoltem el tema que dona títol al disc, doncs, Song for My Father.

0: Song for My Father, d'Ora Silver, del disc del mateix títol d'aquest tema, publicat el 1964. Abans hem escoltat un joveníssim trompetista català, Joan Marc Sauqué, i després la trobada de Reno García Fons amb el pianista Dorantes.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, Ribes Altes, 95.

0: souhait, je vous assure, soyez tentés, vous me permettrez d'insister.
1: Petites veus d'arrels.
2: Bon dia, em dic Noa, tinc 10 anys i m'agrada l'estiu perquè fa bo i tinc la platja al costat per nadar i per veure els peixos.
3: No vagis a la mar, encomana les penes. No vagis a la mar, les aigües en van plenes.

Castaner amb el pèl lluent, de cua curta i llengua al vent, tot remenant el cul i fent petar la sola. Baixava alegre i eixerit per un carrer ple de brugit, tot remenant el cul i redoblant el pas. Una noia que es deia Ivet va començar a seguir el gosset, tot remenant el cul i fent petar la sola. I amb el seu cos incandescent va treure un jove pretendent, tot remenant el cul i redoblant el pas. L'amant del noi el va seguir, gelosa com no es pot ni dir, tot remenant el cul i fent petar la sola. I el vell marit d'aquell amant la va empaitar desconfiant, tot remenant el cul i redoblant el pas. Un lladre anava rere el vell per prendre-li diners i anell, tot remenant el cul i fent petar la sola. I rere el lladre amb aire astut hi anava un poli bigotut, tot remenant el cul i redoblant el pas. I tots, gos, noia, pretendent, espòs, lladre i agent, tot remenant el cul i fent petar la sola. Baixaven l'un darrere l'altre, aquell carrer tan especial, tot remenant el cul i redoblant el pas. Però l'animal es tira un pet i es caga en el peu de l'Ivet, tot remenant el cul i fent petar la sola. Ella furiosa gira i li fot dues cleques al veí, tot remenant el cul i redoblant el pas. Aquest amb el cap ben girat veu la gelosa al seu costat, tot remenant el cul i fent petar la sola. I li deixa anar uns insults que aquí em nego en ferm a repetir, tot remenant el cul i redoblant el pas. La dona que es vol desfogar, el seu marit li ho fa pagar, tot remenant el cul i fent petar la sola. I va tractar-lo sense embuts de gran monarca dels cornuts, tot remenant el cul i redoblant el pas. El pobre espòs, refent camí, es troba el lladre i diu així, tot remenant el cul i fent petar la sola. Si em vols robar, diré un secret, la meva dona ja ho ha fet, tot remenant el cul i redoblant el pas. El lladre irritat i frustrat treu un punyal ben esmolat, tot remenant el cul i fent petar la sola. I amb ell travessa cop calent la gran carcassa de la gent, tot remenant el cul i redoblant el pas. I així, bandit i pretendent, gos, noia, espòs, tots menys la gent, tot remenant el cul i fent petar la sola. L'un rere l'altre van seguir l'enterrament d'aquest...

0: va ser fatiga de la...
1: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
5: Avui acabarem escoltant una obra que va fer Pau Casals, va fer un sol quartet de cordes, n'escoltarem un moviment, abans haurem escoltat Bruckner, però començarem amb el ja cèlebre Llibre Vermell de Montserrat, aquest còdex que es conserva a la Biblioteca de l'Abadia de Montserrat amb el número 1 del seu fons de manuscrits. El Llibre Vermell va ser copiat cap al 1399 i conté també fragments del segle XVI, va ser enquadernat al segle XIX amb la coberta de vellut vermell. És aquí doncs que comença a denominar-se el Llibre Vermell de Montserrat. L'escoltarem amb l'Esperion 20, dirigit per Jordi Savall. L'Ad Mortem Festinamus, que és una dansa en forma alegre, la més antiga de les danses de la mort que es coneixen.

Doncs una visió de la mort ben alegre, Ad mortem festinamus, del llibre vermell de Montserrat, aquest còdex del segle XIV i que es guarda a la Biblioteca de l'Abadia de Montserrat, evidentment. Canviem totalment de so perquè ara escoltarem Bruckner, del tercer moviment de la sinfonia número 2 en do menor, una sinfonia que actualment no gaudeix de la mateixa popularitat que les altres sinfonies del compositor. Liszt, a qui va ser dedicada l'obra, es va mostrar, diguem-ne, entusiasmat. Fins i tot es va esforçar, sembla, en va, a fer-la interpretar. L'estrena no va arribar fins al 1873 a Viena, sota la direcció del compositor, i va ser una estrena amb èxit. Tercer moviment, sinfonia número 2 de Bruckner, amb l'orquestra suïssa romanda dirigida per Marek Janowski.

El tercer moviment de la Simfonia número 2 en de menor de Bruckner, que hem escoltat amb l'orquestra suïssa Romanda sota la direcció de Marek Janowski. I acabarem amb Pau Casals, però com a compositor. Li escoltarem l'únic quartet de cordes que va fer Pau Casals, és un quartet amb mi. Feia 120 anys que no s'havia tornat a tocar en públic, ara ja es fa, i és l'Alar Quartet que l'ha enregistrat, és l'únic enregistrament que s'ha fet d'aquest quartet, que Casals va compondre per la reina espanyola Maria Cristina el 1893 i havia quedat entre els seus manuscrits. Escoltem, doncs, aquest scherzo del quartet de cordes de Pau Casals amb l'Alar Quartet.

0: És l'scherzo de l'únic quartet de cordes que va fer Pau Casals, i hem escoltat amb l'Alar Quartet, que l'ha enregistrat en CD i l'ha rescatat de l'oblit. Hem començat amb el Llibre Vermell de Montserrat, amb una dansa festiva sobre la mort, i després hem continuat amb Bruckner.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arers, a Pollestres, 95.

back through the park. You thought that you saw him, but no one.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Paula, tinc 11 anys i m'agrada l'estiu perquè no hi ha escola i que puc fer el que vull.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Avui començarem als anys 30 i amb el trompetista o amb el músic de jazz més conegut a nivell popular, i després farem un salt amb discos més recents amb una veu americana i un pianista català. Jeepers Creepers és una d'aquelles cançons que segur que coneixem per poc jazz que hagin pogut escoltar. És dels anys 30 i va ser escrita per un film de l'època on hi actuava un tal Ronald Reagan. El primer que la va interpretar va ser Louis Armstrong, després ho han fet molts altres, i sobretot és coneguda perquè ha entrat en la banda sonora de diversos films. Escoltem la primera interpretació, Louis Armstrong, Jeepers Creepers.

Jeepers Creepers, Louis Armstrong. El cantant Bobby McFerrin, ja sabeu, el virtuós de la veu, amb un disc d'espirituals negres que ell considera el fonament del jazz. És un disc del 2013, se'n diu Spirit Yual, que va fer amb la contrabaixista i cantant americana Esperança Spalding, Glory.

Glory, Bobby McFerrin, Esperança Spalding, del disc Espírit Joal del 2013. I acabarem amb el pianista català Manel Camp i el seu quartet amb un disc que va fer el 2007, Tornasol, amb composicions pròpies. El tema que escoltarem, Suite de Primavera, inicialment el va compondre per a cobla i percussió, que ja havia gravat en un disc anterior. En el disc, Tornasol, que escoltarem, hi presenta la versió més purament jazzística, Suite de Primavera, Manel Camp.

0: Suite de primavera, Manel Camp amb el seu quartet, el disc Torna Sol del 2007. Abans hem escoltat Louis Armstrong i Bobby McFerrin.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arers, a Toluges, 95.

pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, m'ha dit 6 anys, m'agrada l'estiu, m'agrada anar a la piscina.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: 20 de clàssica, Berenguer Ballester.
4: El compositor alemany Karl Reinecke va néixer el 1824, va ser també un molt bon pianista, però no va arribar a ser considerat un virtuós. Va ser professor de Cosima, la filla de Franz Liszt, que després seria la dona de Richard Wagner. Com a compositor va treballar molt, però de les moltes de les seues obres, poques han quedat en el repertori habitual dels músics. El seu concert per a flauta n'és una d'elles. El va escriure el 1908, als 84 anys, 2 anys abans de la seva mort.

El segon moviment del concert per a flauta de Reinecke amb Emmanuel Pahud. Moltes de les obres més cèlebres del compositor francès Saint-Saëns no van ser gaire ben acollides quan es van estrenar. És el cas, també, de la suite orquestral del Carnaval dels Animals que va escriure el 1886. Tenia 51 anys. Tornava d'una gira per Alemanya que no havia anat bé. Havia criticat Wagner i la música alemanya. L'estrena del Carnaval no va millorar les coses, es va rebre amb indiferència. Davant d'això, Saint-Saëns va prohibir que s'interpretés mentre ell visqués, fora del signe. Aquest sí, un dels 14 quadres de la suite, el més romàntic. Un any després de la seva mort, el 1922, es va tocar i des d'aleshores el Carnaval dels Animals s'ha mantingut als programes dels concerts.

El signe del Carnaval dels Animals de Saint-Saëns, amb el violoncel·lista Christopher Van Campen i el pianista Pascal Roger. Quan Chopin va arribar a París el 1831, tenia 21 anys, ja havia escrit els seus dos concerts per piano i el rondó a la Cracoviana que escoltarem. Els va escriure a Varsòvia. El rondó a la Cracoviana és basat en una dansa polonesa. No és una obra que s'interpreti gaire sovint, però en el seu temps va tenir molta acceptació. Chopin el va interpretar a Viena amb molt d'èxit.

0: el rondó a la Cracoviana de Chopin amb el pianista Jan Lisiecki i l'orquestra de la ràdio alemanya.
1: Bin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, el Soler, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Axel, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè podem anar a la platja.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: Ràdio Arrels. Bon estiu amb Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Avui, blues essencial per començar, és a dir, guitarra, harmònica i veu. Un saxo important en el jazz fusió i acabarem amablement amb 8 músics i una flambé. Un guitarrista i un harmonicista, Miguel Talavera i Joan Pau Comelles. Aquest darrer l'hem escoltat sobretot acompanyant la gran veu del blues català, que és Big Mama. I Miguel Talavera és un guitarrista de blues, però també de country. Aquí l'escoltarem, a més, cantant. Del disc que van fer, el del 2004, amb el títol simplement Miguel Talavera i Joan Pau Comelles, Your Mind is the Gutter.

Your Mind is the Gutter, amb Miguel Talavera a la guitarra i veu i Joan Pau Comelles l'harmònica, un disc del 2004. El saxofonista Bill Evans, un dels músics importants del jazz rock o del jazz fusió, amb un disc que va fer el 2002 el Big Fun. Probablement els amants del jazz més clàssic prefereixen un altre Bill Evans, el pianista. Un punt de connexió entre els dos Bill Evans, que els dos van tocar en èpoques diferents, evidentment, amb grups de Miles Davis. Del Big Fun de Bill Evans escoltem Road to Bilbao.

Road to Bilbao de Bill Evans del disc Big Fan del 2002. I ara un octet amb quatre guitarres, un violoncel, un acordió, un contrabaix i dues bateries. És el Cristian Escuder Octet, la formació d'aquest guitarrista nascut a Angulema. L'any 89 va fer el Gypsy Waltz, del que escoltem aquesta flambé montalbanesa.

0: Flambé Montalbanesa amb el Cristian Escudier Octet del disc Gypsy Waltz de l'any 1989. Abans hem escoltat Miguel Talavera i Joan Pau Comelles i després el saxo de Bill Evans.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Vives, 80

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Prince, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè podem anar a la platja de Canet.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.
4: La proposta d'avui començarà amb un andante cantabile i acabarà amb un presto. Al mig, un allegro con brio. Doncs anem accelerant el ritme, el tempo, amb Haydn, amb Chopin i amb Saint-Saëns. Comencem amb l'andante cantabile del segon moviment del concert per trompeta número 1 de Haydn amb Maurice André. És l'únic concert per aquest instrument d'aquest compositor austríac que el va fer quan tenia 64 anys, el 1796. Com tantes obres, el manuscrit no es va publicar en vida de l'autor i es va perdre durant dècades, fins que Paul Anke, trompetista de l'Orquestra Simfònica de Chicago, el va descobrir a finals del segle XIX i el va tornar a interpretar. Maurice André, l'escoltem amb aquest andante cantabile, segon moviment del concert per trompeta número 1 de Haydn.

Sempre comencem suaument. Doncs avui, amb aquest Andante Cantabile, el segon moviment del concert per trompeta número 1 de Haydn amb Maurice André. Accelerem un poc el ritme, ara amb un allegro con brio, el segon moviment de la sonata per violoncel i piano de Chopin en sol menor, el va fer cap al 1845, l'escoltem amb la pianista Brigitte Engerer i el violoncelista Henri de Marqueta.

Aquest Allegro con brio, el segon moviment de la sonata per violoncel i piano de Chopin, amb Brigitte Engerer i el violoncel·lista Henri de Marquette. I acabarem, doncs, tot accelerant el ritme, el tempo, amb aquest presto, que és el tercer moviment del concert per piano número 2 de Saint-Saëns. L'escoltarem amb la Filharmonia Orquestra, amb la pianista turca Idil Biret. Aquest concert, Camille Saint-Saëns el va fer el 1868 i es va estrenar a la Sala Pleyel de París sota la direcció d'Anton Rubinstein. Era molt amics l'un i l'altre, Rubinstein i Saint-Saëns. I és el més cèlebre dels 5 concerts per aquest instrument que va fer el compositor francès. Sembla que l'estrena no va anar gaire bé perquè al piano hi trobàvem el compositor Saint-Saëns, que sembla que no va fer gaire bé com a pianista. Segons Rubinstein, aquesta és una obra que ho té tot, audàcia i elegància, enlluernadora, brillantor i temperament. A més, és bona música, encara que no exempta de certa banalitat. Això va dir Rubinstein. Escoltem, doncs, aquest presto, el tercer moviment del concert per piano número 2 de Saint-Saëns, amb la pianista Idil Biret i la Filharmonia Orquestra.

0: El tercer moviment del concert per piano número 2 de Saint-Saëns és un presto, l'acabem d'escoltar amb la Filharmonia Orquestra, amb la pianista turca Idil Biret. Començàvem amb un andante cantabile de Haydn, hem continuat amb un allegro con brio de Chopin i ara mateix aquest presto de Saint-Saëns.
1: Bin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a Elna, 95. Energia.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Diego, tinc 6 anys. M'agrada estiu aquí a la piscina.

pas bé, si va pas bé. Mal de cap, el fet ja un fostigat. Aigua del bululú, aigua del bululú, aigua del bululú.

mares malaltes, hi ha tant nadons, homes que busquen ajuda pels seus, ulls incompresos, ferides als peus, vides errants, buscant un sol nou, buscant l'impossible,

Hi haurà algun Déu nou que ajudi els més dèbils, que els prengui les mans. Sorres de desert i cases de palla, llegat ancestral de l'home que calla. Planta en misèria, recull.

unides pel què pensem tu i jo, ministres de l'engany, guerres i guerres, terribles les hores.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
0: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Avui, com un músic sol pot sonar com una orquestra completa, ritme gitano amb dues guitarres i una còpula fent jazz. El saxofonista Guillaume Perré no és només un músic de jazz, sovint ha sortit d'aquest terreny musical per anar cap a músiques africanes, al rock. El seu darrer disc, Free, 2016, l'ha fet sol amb els seus saxos i els aparells que poden modificar els sons que ell produeix, convertint-los en qualsevol altre instrument, una bateria, un baix o també tota una orquestra. D'aquest disc, En Goat.

Angot, Guillaume Perret, del seu disc Free, 2016. Dos guitarristes, un gitano holandès i un dels Àsia, Jimmy Rosenberg i Virelli Lagrena, músiques gitanes en un disc del 2006, Swinging with Jimmy. Rosenberg, nin prodigi de la guitarra, ja havia muntat a dalt de tot, concerts a grans sales, a contractes milionaris, i ja havia baixat a baix de tot, passant per la presó. D'aquest disc, Swinging with Jimmy, del 2006, All of Me.

All of Me, Jimmy Rosenberg, Brielle i la Grena, del Swinging with Jimmy, del 2006. El pianista i compositor Manel Camp, amb un grup de jazz i una cobla, en un disc publicat el 2004, Enyors. El Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana li va encarregar una obra que va ser estrenada al Festival Internacional de Música de Peralada, Suite de Primavera, composta inicialment per a cobla i percussió. El disc Enyors l'interpreta amb un trio de jazz, percussió llatina i una cobla. D'aquesta suite, Abril.

0: Abril, de la suite de primavera de Menelcamp, del seu disc Enyors del 2004. Abans hem escoltat el saxofonista Guillaume Perret i els guitarristes Jimmy Rosenberg i Virelli Lagrena.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a Ceret, 88.2.

0: De la canne de Jeanne Morbleu.
1: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
2: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Merlin, tinc 6 anys i m'agrada l'estiu perquè m'agrada anar a Serralong, a la muntanya.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Els Masos

sóc l'anònim personatge d'algunes fotografies revelades no sé on, que no mira l'objectiu i apareix en segon terme com un ex.

Sóc el qui només va ser-hi un moment, passa volant. El qui per res no destorba, sempiterns protagonismes. Sóc el Mica, el gent, el sense, allà amb tothom vol.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

Blanca de cas, mirant al nord, sol matiner li encén el rostre.

була все ж облуасте. I pel camí que du a ponent el sol fenissa per amagar-se. Però el temps obscur ho sé vençut

0: you number now, baby.
1: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
2: Escolta Ràdio Arrels.

terra negra, llistons blancs. Mans obertes, van cercant cercles màgics foradats

llistons blancs. Creus atracen, cors trencats.

Els pastors vigilen el seu ramat, guardaria com un regal tot el que fa mal, tant és bonic.

escapats d'una galera per un mes de llibertat. Para-xocs i para-xocs, per llagostins de juliol. I quan se'n van, pensen que l'any que ve, com que

0: podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.
1: De la gata i el balitre, que jo us diré el que ha passat. S'ha perdut alguna cosa, no sé qui l'haurà trobat. I si serà el gos o bé el gat? A la nyigo, nyigo, nyigo. I si serà el gos o bé el gat? Aquell qui l'haurà trobat. Ja en respon una velleta.
2: Penso que haurà estat el ca. Jo, la gata, no l'he vista. Ni l'he sentit miaular. Que si la puc atrapar, a la nyigo, nyigo, nyigo. Que si la puc atrapar, que ja me les pagarà.
1: Dones, ja estareu contentes, ara que el cas se n'ha anat. Atipareu molt bé a la gata i que s'engreixi aviat. Li dareu pa torrat.

El temps encallat en el rellotge de sorra s'omplen les petjades d'escuma salada de mar. Estrelles vanitoses s'emmirallen amb l'aigua i amfibis petits s'escapen quan s'apropa una

observo la calma de l'ona més alta, de la vela blanca de la gavina sobrant. Sota aquest cel càlid sento el meu rostre pàl·lid i en els meus ulls metàl·lics el coure del mar. Els dies més curts fecunden

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.

0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.

0: Radio Arrels, a Enveig, 93.1.
1: Els primers temps del

Aquí és en Antre tot quisqui, som de les Terres de l'Ebre i avui no venim de bones, que venim molt emprenyats perquè uns pardals que governen diu que ara han firmat un pla i mos volen fotre l'aigua, i mos volen fotre l'aigua, lo Delta, el Marjal.

para que pueda yo viajar. Siempre he querido saber quién soy.

N'era pas bonic el meu país? Bufades glaçades i estius estufants. Flaire de poma a casa dels avis. La sopa xarrupada, el fricot cremant. Menja i calla, sempre ens deia l'àvia. Has oït que això se menja sense fam? Quillats en un corn de la remorca, a la copa els abricots collits. Espartinàs amb una rusta, can Bajú i pasta de fruits. Que ens deixava tots mostosos, fins que anàvem

fer-se escapçar els cabells. Després a l'esquilada, a la dutxa, camisa blanca i short neck. El mocador al fons de la potxa i la tarda al cinema. Samosar, espiar les nines.

dies d'estiu tan llargs, cadires al carrer i recs que resquillaven. Sobre el godró que es refredava, algú veí contaire que havia un bri

és bonic, el meu país? Olor de tractor calent, de terra regirana. Temporals que amenaçaven i s'acuitaven.

0: Ràdio Arrels.
1: A Montner, 95.
2: Moure's pel saló amb

clar, els altres sempre ho veuen tot groc. Nosaltres no ens equipem, devem dur les ulleres al revés.

0: T'ha dispensat.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.